little set goes somewhere else. Tan forts com fràgils. Som escrut en el teu mirall. Tan esquerp com dòcil.